0: espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum, atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova 7, San Adrià de Besòs. Concertar visita en el teléfono 673-511-669 o entra en nexumespai.com.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Avui, gran inauguració del teu nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals, degustacions, premis com olis, paelles i, a més, el dissabte 19 de setembre et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Caprabo. Més informació a caprabo.com. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de l'ES Alert d'ahir i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella al Garraf quan el cotxe en què anava es va veure arrossegat pel creixement de la riera. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units és la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà a una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que s'hauria de situar per l'1% o per sota. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del PP, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits amb els grups d'interès. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un plaquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions a 3Cat Info, des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern. Els tradicionals correfocs en risc per l'augment de les temperatures i la humitat és la conclusió d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que fixa l'estrès tèrmic dels participants i recorda l'augment dels casos de cops de calor durant aquestes celebracions. I el mercat de música viva de Vic ja està a ple rendiment després de la inauguració d'ahir amb una actuació que qüestionava la definició de concert a càrrec de la dramaturga Lucía del Greco. Avui, entre d'altres, actuacions de Mar Pujol o Amaro Freitas amb Momi Maiga.
1: Esports.
2: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Goleja el Racing a Santander per 7-2, suma la 6a victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, a més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I al temps, encara poden caure alguns ruixats fins al migdia entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus.
3: 3Cat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. I'm the
5: invisible man. Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
6: Problemas que me encantan.
7: Pero ¿cuántos te lo han dicho?
8: Solo éxitos.
5: Los números uno de siempre.
9: Y los temazos que más suenan ahora.

Quin estil més encisador d'aquesta cançó, Crush on You. Així sonava David B. Des d'Ona Mare FM ens quedarem ballant amb el ritme alegre, optimista, festiu de Banda Neon amb el seu Guapíssima. Així sona des del 88.0 de l'FM i també des d'Ona Mar.net. Ja et convido a que el ballis al nostre costat.

0: dos amb un DJ i bon ritme també per dir-ho des d'Ona Mar per arrencar aquesta nova hora de música d'èxits. Ara que passen 5 minuts de les 11 en punt del matí d'aquest dijous gris, que de tant en tant surt el sol a saludar, a dir-nos, mira, ei, que sóc aquí. Com la música, com les cançons, que en tenim unes quantes. Per exemple, aquesta d'Avamax, Killot Queen.
1: Hola, Mare.

0: A aquesta hora s'ha convocat un minut de silenci a Olivella, al Garraf, per l'home que va morir durant l'episodi de tempestes d'ahir. La consellera Núria Parlon defensa que les alertes es van enviar quan tocava perquè la situació va empitjorar amb risc per la població. També les tempestes d'ahir han deixat un esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu que talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant mentre s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat per als menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i que siguin més segures. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units és la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà, una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles. Quan li han preguntat al Matí de Catalunya Ràdio sobre si està disposat a liderar la refundació de Sumar, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha dit que els seus companys dels comuns saben que poden comptar amb ell i que jugarà el seu paper. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. La Policia Nacional desarticula una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga a Catalunya i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat a presó. Ja són 4 les denúncies presentades davant dels Mossos contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. Ahir, després de declarar davant del jutge, per les 3 primeres va quedar en llibertat amb càrrecs. I el teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
1: Esports.
2: Sense gairebé temps per assaborir la golejada davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al camp del Sevilla. Ahir els de Hansi Flick van sumar la 6ª victòria consecutiva i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt. Avui es tanca la 6ª jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe i Màlaga-Villarreal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre 3:15 a la pista del Montpellier en partit de la 2ª jornada de la fase de grups de la Champions. Tots dos equips van guanyar a la primera jornada.
0: Tarda amb alguns ruixats locals al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa. Gran part dels termòmetres es mouran entre els 22 i els 27 graus.
3: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
8: Hola a todos, soy Ana Mena.
9: Hola, soy Lola Índigo.
10: Tus artistas favoritos.
11: Una Mar FM.

0: Con más de 20 años de experiencia, JJ Fincas es su inmobiliaria de referencia. Gestionamos con eficacia la compra y venta de su piso, administración de alquileres, asesoramiento de préstamos hipotecarios, certificados energéticos, tramitamos herencias. JJ Fincas Badalona, en calle Marada de Udalorda 170. Contacte con nosotros a través del 93 681 43 17 o mediante jjfincasbadalona.es. JJ Fincas, confianza y profesionalidad.
1: Sábado 19 de septiembre, super tardeo desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche y en Badalona. Comienza una nueva aventura, llega Chiquilla. Vamos a recordar todos aquellos temazos que te harán cantar sin parar. Una sesión todo éxitos del pop español. Con los clásicos de siempre, ven, baila y canta en la sala Dos Rombos. Antiguo Estraperlo, Badalona. Calle Isidre Nonel, número 9, Can Ribó, Badalona. Anticipadas en dosrombos.club.
2: Vinilo 90.
3: Hay canciones que no solo se escuchan, se viven. La verdadera esencia de una década dorada no ha desaparecido. Sube el volumen que llegan los pelotazos.
2: El auténtico ritmo de la noche con Xavi Santana. Vinilo 90 3.0. Los sábados noche de 11 a 12.
4: I vinga, som-hi, que tenim encara més coses que t'interessen, perquè Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs, per posar-te ben còmode, amb descomptes de fins al 50%, i descobrir, a més de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Jo no ho sé, però jo ho faria ara mateix. Conforama Badalona, la teva nova llar. I així seguim amb la música, amb els èxits des del 88.0 de l'FM. Des d'onamar.net gaudeix de la música que més t'agrada, de cançons com aquesta de Lara Fabian, We'll Love Again.

És un dels grups catalans de més renom actualment. Són els Blau Mut i així recordem una de les seves millors cançons, Tornarem a casa. Doncs això és casa teva i aquí tenim preparada, per exemple, doncs una bona paradeta, de bona música. Un bon menú. Hem fet el primer plat, que estava boníssim, ara toca el segon plat. Que també ens encanta, així sona Luca Peruzzi, Hold Me Now.

0: noves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Esplèndida cançó aquesta de Taylor Swift, el seu The Fate of Ophelia. Un altre dels èxits que seguim compartint amb tu. Tenim més encara amb Lion i amb Men at Work i tot seguit amb en Roger Pedrós. Ella diu, tan sols això, amb tu.

0: Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Ibiza et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
2: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum, atenem a infants, joves i adults. Nexum, espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concerta visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespai.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Totes les èxites.
8: A totes hores.
9: Ona Mar FM.

0: Anem a Cal Quimet a dinar?
1: 4 revolts i ja hi som.
0: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
3: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida. Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU. Miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. .com.
4: Cada tarde ponemos la mejor música.
5: Una Mar FM.

0: porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leyek Abrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Alella, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinari Alella i Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. DV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24-26 o entra a viuvct.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patí de llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690. 96 0 54 32 o entra a construfac.com.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Avui, gran inauguració del teu nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals, degustacions, premis com olis, paelles i, a més, el dissabte 19 de setembre et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Caprabo. Més informació a caprabo.com. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: solo números uno.
1: Una Mar FM.
2: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida. Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.

0: Avui, gran inauguració del teu nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals, degustacions, premis, com olis, paelles i, a més, el dissabte 19 de setembre et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Caprabo. Més informació a caprabo.com. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Pelotazo.
2: Ya no creo en el amor. Una Mar FM.